0: memoria con algo malo que no ocurrió. A veces siento un vacío inmenso.
1: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Te busqué por todas partes, en las cumbres y en el llano.
1: Ràdio Es Castell, Fem Poble. L'emissora municipal més oriental del país.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

tantes mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, sonables, i esteu accent poesia. De

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Molt bon dia i benvinguts a aquest programa d'aquest calorós mes d'agost. Aquest segon dissabte de mes, a les zones de Ràdio Es Castell, en companyia d'Anna Delina, Gómez, Juan. On podrem estar junts fins la, des d'ara mateix, fins la una del migdia. Escoltant musiquetes de tots els temps possibles. Dos capítols de Recuerdos de mi madre. Els titulars del diari. Avui sense entrevista de gent del Castell. I amb altres cosetes. Molt bon dia a tots els oients.

Una interpretació meravellosa de Naïf Cassidy, aquest Fields of Gold. I continuem escoltant un tema de Traginada, del seu treball, aquell treball antic pels camins de Menorca que s'interpretaven una dona llarga i prima.

Pues molt bon dia, si t'acabes d'incorporar a les zones de Ràdio Euskaltel en el 103.4 de la freqüència modulada. En aquest segon dissabte de mes, aquí a les zones, en companyia de Nadelina, i bueno, recordar-te que ja hem escoltat el primer capítol, el número 53 de Recuerdos de mi madre, que a partir de les 10:30 escoltarem un segon capítol. I res, que aquesta emissora petitona però grossa de cor està feta per un ajuntament únic a Menorca i per persones, col·laboradors, que no cobren ni un duro i ho fan tot amb el cor. I continuem amb més cançons d'aquesta cop d'en, com no repetim, en José Vélez, i anem a escoltar Te quiero, te quiero.

amb aquesta música de fons de la pel·lícula Once Upon a Time in America, de Ennio Morricone, la banda sonora, no la pel·lícula. Anem a conèixer, pues, la portada del Diari de Menorca. Aquestes breus introduccions a les notícies que trobarem dins de les pàgines del Menorca. El formatge madurat al Caidús, tot un alimento d'Espanya. El producte de la finca menorquina aconsegueix la prestigiosa distinció del Ministeri d'Agricultura. Les coreografies de les estrelles de la dansa, el principal. Més de 500 persones van omplir el recinte maonès a la 11a gala de la Fundació Rubió.

Menorca, terra de llegendes. Sant Nau d'Estudons. Tots joves estaven enamorats de la mateixa Eulota. Acordaren que un construiria una nau de pedra, com a les de Tudons. I altra foradaria un pou amb una barrina fins a trobar aigua. Qui acabés primer es casaria amb ella. El jove de la nau va veure que el jove del pou ja havia trobat aigua. Enfurit, li deixà caure una roca darrere que quedava per col·locar-la i el matà. Aquella nit només acudia ell a festejar, però desaparegué per sempre la nau, quedà inacabada. De fet, li falta una pedra i el pou, encara visible, és conegut com el pou de Sabarrina o des enamorats.

Lo important en la vida és amar. Pues això. Lo més important és això. I bueno, i continues aquí a les zones de ràdios que estiguin al 103.4 de la teva freqüència o a través de l'aplicació de Radio Garden, que pots escoltar arreu del món aquesta emissora petitona d'aquí del castell, d'aquest municipi, estimat que veu el primer sol d'Espanya. I vaig a llegir l'apartat de glossadors d'en Josep Reixac Mora, Bep Manxa, que naixia l'any 1842 a Mo i ella mateix moria l'any 1915. Va ser un glossador no gaire amic de la feina que vivia a rodolons d'escriure glosses venent-les per pocs cèntims. Un dia un capellà li va demanar una glossa i va dir així: esglossar a un sacerdot enmig del carrer no hi treu, perquè ben menja i beu, i un qui fa feina no ho pot i guanya qualque duro durot, predicant el que no creu, i altres desbarats com ara. Un cranc fregia patates dins una espiga de blat i un calamar escabetxat adobava unes sabates, mentre un gall sense pates encalçava un nivolat. I una altra glossa seva és: molt m'agrada el gerret frit i també la cabeçuda. Les oblades de batuda no s'agafen dins el llit. En aquesta línia també va glossar: un home quan dorm reposa, i quan es mor reposa més, i quan no té doblers a l'infern i tot fa rosa.

0: suavito. És increïble.
1: Tot un espectacle escoltar aquesta medley, aquest xa-xa-xa, en Lili Moré. Bueno, i si vegéssiu les imatges, una passada. I bueno, la música i el ball, no te digo. I bueno, és un bon moment, avui dissabte, per preparar aquestes aubergínies plenes que mos ofereix el recetari d'aquest paranòstic menorquí i calendari 2026 de Menorca. Bueno, i si voleu anar apuntant, si, ja no, si no la sabeu encara, els ingredients, per exemple, 8 aubergínies, 3 tomàtics madurs, un pebre verd, una ceba petita, 2 grans d'all, julivert fresc, barrat, ous, sal, oli d'oliva, farigola fresca, opcional. I ara comencem amb el preparatiu. Tallem les aubergínies per la meitat, per la part llarga, i les bullim amb una mica de sal. Abans de bullir-les, les podem posar amb una mica de sal perquè perdin l'amargor. Preparam el sofregit a foc lent amb els vegetals tallats petits fins que es quedi tot fus. Un cop bullides, les aubergínies les escorrem i amb una cullerata rascam la polpa i deixam que es corri. Col·locam les barques buides en una safata de forn, mesclam les polpes amb el sofrit. Afegim una mica de sal, els ous, una mica de farigola i parrat, i removem fins a aconseguir una pasta. Farcim les barques, empolvoram amb una mica més de parrat, all i julivert picat, regam amb un rajolí d'oli i enfornam a 180 graus. S'elabora usant pells de les aubergínies per farcir-les, però també es pot triturar tot i donar-li la forma de la barca. I m'ho anem amb els parranters. El meu avi.

Bueno, pues no, por favor. Al principi era fidel, però després no tant, eh? Perquè si ho mereixia i ho ha fet, doncs ja està. I bueno, recordar que aquest segon dissabte de mes no es farà ni, es proper, ni en setembre ni en octubre, per disposicions meves personals, però que si tot va bé tornarem en novembre. I ara anem a escoltar el tema que volia escoltar abans d'aquesta, que és una cançó que interpreten a Carole King, aquest You Got a Friend.

Tens una amiga. Abans interpretava na Carole King. I bueno, fa poc sortien per els mitjans de comunicació i per les redes socials pues, la notícia de que Nana Ferrer pues, enguany a les festes d'amor serà la pregonera de les festes. Ben merescut, ella és una maonesa, una menorquina que du la seva veu i el seu art arreu del món. No només de les illes, no només de Catalunya, sinó d'Espanya i de tot el món. I ara anem a escoltar a Nana Ferrer cantant aquest Yeri Yeri, acompanyada del grup La Castanya.

Rayando el Sol. Aquí en el 103.4 de la teva freqüència modulada, Ràdio Es Castell. Segon dissabte de mes.

Bé, quan estem arribant al final del programa d'aquest segon dissabte de mes, aquí a les zones de ràdios que estem en companyia de Adelina, o sigui, en jo, i en la teva, Esther. Pues res, és el moment de dir que, bueno, que com he dit abans, els dies 12 i 10, 12 de setembre i 10 d'octubre, per motius personals no podré efectuar aquest programa de segon dissabte de mes, però bueno, que si me vols escoltar o vols escoltar músiques de la Terra i altres històries, cada divendres som aquí a les zones de Ràdio Castell en el 103.4 a la teva freqüència, el programa de Gea de 7 a 9 d'esca vespre. I res més. Desitjar-te que acabis de passar molt bon cap de setmana, mos escoltant per les zones, una abraçada infinita i tot el meu cor a aquelles persones que estan passant per mals moments ara, per persones que s'han anat. Desitós i una abraçada. Fins sempre.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

He somiat la ciutat mil cops i arribem de nit. Caminem ben sols per carrers estrets, empedrats i molls de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: vist les fotos que ara has destacat amb aquell somriure que ara no és meu i no sé si ho fas per tenir-me enganxat o perquè com jo no saps dir adeu.
1: Jo vull estimar-nos sense saber-ne, hem acabat amb el cor trencat dient-nos per sempre sense saber.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

taxes cursen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies que encara estem en els mes d'agost.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

sense l'at. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable.

0: Gràcies. Bona nit.
1: Ràdio Es Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Llega un día que se parte. Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.